Tirindr pels la fa, que fuig per a... Ejo en dir oltes fa mai art. Ni oltes fa mai art. Quari clapis, en i berga en mai pat. Quari cransa, en i fràctic ens va tant. Ni oltes fa mai art. Ni oltes fa mai art.